Nunca voldries tenir fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100 fucking money, man. Si no del dòlar dintre la ment fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100 fucking money, man. Si no del dòlar dintre la ment fucking money, man. Fucking money, man.